fotostructy chuckna fire sé radio liffe an si gotí lethir treéis a deúpla 5 ar dús ach lá ceolaach tu mar sin funling cubbli ceanach go studioúin ar dús.